0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Desnúdame.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: És una voz.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: I will survive without you.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Σου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web.

0: i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix. Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
1: I per tot el que viurem.
0: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: de bon matí. Són ja 5 els minuts que passen de les 8. Avui és dijous, és 11 de juny, i aquí estem al de bon matí a Imagina Ràdio. Recorda que ens sintonitzes a través de la 103.9 o bé a través d'imaginaradio.cat. Això ja ho decideixes tu, estiguis on estiguis. Així que, sigui com sigui, nosaltres podem estar al teu costat durant este ratet i durant tot el dia, també, perquè ens pots sintonitzar en directe a Imagina Ràdio, pues a través d'imaginaradio.cat també, les 24 hores. Dit això, pues, avui al de bon matí diverses coses perquè ens posarem al dia per saber què ha passat arreu del món amb els titulars en portada. Tindrem també l'informatiu del que ha passat aquí a casa nostra amb Andrea Maqueda. I també, pues, per exemple, avui és dijous, així que tindrem a Eloi Cosso amb el temps. I avui parlarem d'un artista en postí que es diu Josep Pons, que ha posat la veu a una cançó. I bueno, es parla una mica d'ell, de la seva trajectòria i de coses que ens contarà. Tot això, com sempre, amb la millor música aquí al de bon matí. I bueno, que serem amb tu des d'ara i fins les 9:30, com cada dia. I mira, que són ja les 8:06, així que comencem. Si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I engeguem avui amb una frase de la mare Teresa de Calcuta que diu així, diu: jo faig el que tu no pots i tu fas el que jo no puc. Així que junts podem fer grans coses.
1: Fins a les 9:30, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: I escoltem la música d'Ils Amaral. Així comencem avui, Moriria por vos.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I 13, quasi 14, són els minuts que passen de les 8 del matí i ara pues, és hora de fer una ullada als titulars en portada. Comencem amb el periòdico, diu la Sagrada Família ja apunta al cel. Lleó 14 beneix en la colossal Torre de Jesús de la Basílica en el centenari de la mort de Gaudí, l'arquitecte de Déu, diuen. Més coses, la Fiscalia admet que García Ortiz va ser informat que el seu número 2 es va reunir amb Leire Díez. Els Mossos emmarquen la mort a trets d'un home a Barcelona en la guerra entre narcos. La mare del nadó maltractat es va plantejar fer fora de casa el marit per no cuidar bé el nen. A la portada de La Vanguardia diu la Sagrada Família del món. El papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en l'església més alta de la cristiandat. Un altre assassinat a trets en ple carrer a Barcelona. Hi ha van 6 morts aquest any. I també un apunt sobre el Mundial de Futbol 2026 que comença avui mateix. Diu una Espanya ambiciosa busca la seva segona estrella. A la portada del diari Ara diu Lleó 14 beneix l'obra magna de Gaudí, el papalló a la bellesa de la Sagrada Família. Una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Torna la guerra al Congrés després del parèntesi papal. La inflació arriba al 4,2% als Estats Units, rècord dels 3 últims 3 anys. I també, bueno, que ja ho comentàvem fa un moment, diu un nou tiroteig a Barcelona mor un home d'un tret al carrer Balmes. Anem ara a la portada del diari de Tarragona per acabar el repàs a la premsa més general. I la portada pues, està il·lustrada, en aquest cas, amb la Sagrada Família il·luminada i al costat pues, aquest retrat, per dir-ho així, que es va fer de Gaudí amb drons i simplement diu gràcies. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo diu el primer de Lamin. Mèxic, Sud-àfrica, dona el pistoletazo de sortida al certamen colossal. 48 equips, 39 dies i 104 partits en busca de la glòria. La Roja, molt blaugrana, vol bordar amb una altra estrella de la mà del debutant geni de Rocafonda. També es parla sobre el Barça, diu goodbye Rashford. El Barça decideix no exercir l'opció de compra de 30 milions sobre l'anglès. Encara no el descarta per al futur baix, bueno, sota unes altres condicions. Sobre el Real Madrid, diu Mourinho, ja mana, encara que no hi ha data de presentació. A la portada de l'Esport diu el primer de Lamine, l'últim de Messi, el Mundial més global de la història, amb 48 seleccions i 104 partits, arranca avui al mític Estadi Azteca. Mèxic i Sud-àfrica protagonitzen el partit inaugural, que serà a les 9 de la nit. La selecció argentina defensa el títol davant la candidatura d'altres grans favorites, entre elles Espanya. També es parla sobre futbol, sobre Champions, en aquest cas. Diu el Barça aspira a organitzar la final de 2029 a l'Spotify Camp Nou. I acabem el repàs a la premsa amb la portada de l'Esportiu. Diu la joia busca amo, diu el titular, i és que arrenca la primera Copa del Món amb 5-4 partits per decidir el campió, amb l'Argentina de Messi defensant el tron i França. Espanya i Brasil i Anglaterra estan entre els candidats. Més coses sobre sobre la Champions de Waterpolo. Diu la final europea sense catalanes. El Sant Andreu i el Mataró són eliminats en les semifinals. I acabem parlant de Fórmula 1. Diu el Fan Village a Barcelona escalfa l'ambient per a la cita a Montmeló.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hibernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
6: Recordàvem fa un moment el Dragostea d'Inteide Ozon i ara és el torn de Tietz. La cançó es diu Bailoteo.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: I de seguida arribem a les 8 i mitja del matí. Canviant totalment d'estil, arribem a l'informatiu amb la música de Bananarama. Si t'acabes d'incorporar, doncs molt bon dia. La cançó es diu I Heard a Rumor.

0: converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guardamposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Bon dia.
2: Agricultura inicia els treballs per habilitar un eix de confinament d'incendis forestals entre Rasquera i el Perelló.
3: L'actuació preveu reduir la vegetació baixa en unes 320 hectàrees properes a les serres de Cardó i el Boix. L'objectiu és dificultar la propagació del foc cap a zones de protecció prioritària com les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. El projecte respon sobretot a l'abandonament progressiu dels conreus de la plana del Burgà i als efectes cada vegada més intensos del canvi climàtic. Les tasques per crear este eix, un dels 5 considerats prioritaris a Catalunya, han començat al sector del Coll de la Granada, al límit dels dos termes municipals on s'efectuen estassades selectives de matolls.
2: Miquel Cervelló assumeix l'alcaldia de Riba-roja d'Ebre en el tram final del mandat.
3: El canvi pactat a inici de la legislatura es va formalitzar en el ple municipal amb 5 vots favorables del govern i 4 vots en contra del grup de l'oposició Riba-roja Reviu. Cervelló, que fins ara havia estat primer tinent d'alcaldia, assumeix el càrrec després d'haver gestionat àrees com benestar social, esports, salut i medi ambient. En el seu discurs va reivindicar un mandat marcat per la proximitat i la continuïtat dels projectes ja en marxa, a més d'un compromís especial amb el repte demogràfic del municipi. També va tenir paraules de reconeixement per l'alcalde sortint, Antoni Suárez, així com per als treballadors municipals i les persones que contribueixen al funcionament quotidià del municipi.
2: La Fira d'Ocupació Més 45 reunirà empreses a Remolins per connectar experiència i oportunitats laborals.
3: Avui dijous, a partir de les 9 del matí, el Pavelló Firal acull la tercera edició de la Fira, que es consolida com un punt de trobada entre empreses i persones majors de 45 anys que busquen noves oportunitats laborals. Enguany hi participen 41 empreses que oferiran entrevistes i contactes directes amb candidats durant tot el matí. A més, la Fira incorpora un programa de xerrades i activitats centrades en la millora de l'ocupabilitat i el valor de l'experiència professional. També se celebrarà la conferència de l'alpinista Òscar Cadiach en una jornada que vol reivindicar el talent sènior com a peça clau del mercat laboral.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel serè o amb bandes de núvols alts en general. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 30 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Bueno, i ara anem a parlar d'un artista, ho direm així d'entrada, Roger, que per cert té segrestat de redacció per a que vingués a l'estudi ara.
2: Avui sí.
1: Bon dia. Bueno, com deia, anem a parlar d'un artista. És en Postí i, bueno, avui parlarem pues, d'algú de les Terres de l'Ebre que fa coses xules, no?
2: Molt
1: direm
2: xules.
1: Així.
2: Parlarem
1: molt xules.
2: De música, no?
1: De música i d'interpretació de teatre musical. Bueno, parlem amb Josep Ponsbel, que ja està aquí esperant en ganes de xerrar. Josep, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, com dèiem, parlem, bueno, ets artista, nosaltres ho definim així directament perquè fas una mica de tot. Però per a començar parlarem de la teua trajectòria. Nosaltres ara vam contactar amb tu perquè vam veure que has col·laborat en una cançó, has posat la veu, però d'això parlarem d'aquí un rato, en lo creador fins i tot de la cançó, però abans parlarem de tu, que al final ets tu lo de casa, ets tu l'ebrenc, amb un Ampostí, que això, Roger, pues, ara mateix se'm
2: descontra
1: un.
2: Bueno.
3: Ah,
2: és
3: Cortosí?
2: No.
3: Ah, vale.
1: Claro, llavors, pues, tots som del Montsià,
3: tant,
1: però, escolta'm, tu i jo compartim ciutat i ell, pues, és del costat. Però què? Que t'acollim, Roger. Molt bé, parlarem una mica de la teua història, perquè, claro, si arribes a ser artista, això no passa així perquè un dia dius vaig a fer-me artista, això passa per algo. Hi ha algo detrás, hi ha algo... Explica'm una mica la teua història, com comença tot això?
3: A veure, sempre comença a trobar una mica lo desig, lo somni, la il·lusió de fer algo que vols fer, i ho penses, i al fi i al cap, pues, ho vas dient, potser als amics, a les amistats, saps? I, pues, tot i que la teva vida, pues, jo què sé, ja et dic, jo quan era jove, pues, feia esgrima, vaig estar 8 anys competint i tot, i en amics que s'hi dediquen i tot a dia d'avui, i penses, vale, sí, i què faig per a ser-ho, no? I tot i que era, pues, això d'Amposta i tal, en aquell moment, pues, per una amiga i tot, pues, vaig ser espentejat, quasi, però dono gràcies, a estudiar aquí Teatre Tortosa. Vaig començar interpretació, després el segon any musical, i vaig veure que m'agradava tant, que tot i que després jo també ho feia en el currículum habitual, diguéssim, d'administració i finances i tot això, pues, ho vaig poder compaginar, acabar, i anar-me'n a estudiar 4 anys d'un recorregut de formació professional de teatre musical. Barcelona.
1: Molt
3: després
1: bé.
3: De passar aquí i formar-me
1: claro,
3: aquí.
1: Claro, bueno, i allà t'has quedat.
3: Sí,
1: molt
3: acabat
1: bé.
3: I quedat, sí.
2: Per tant, a quina edat podríem parlar que et va vindre este cuquet de dedicar-te al món de l'artístic?
3: Pues fa perfectament pues 13 anys, perquè més o menys va ser abans del cotxe i era els 18, pues 16, 15, 16... Això ja que volia com fer este canvi, i sí. Ui, perdó, 15-16.
2: Llavors marxes a estudiar a Barcelona. Què estudies i a on?
3: Vaig a estudiar el recorregut de formació professional, com dia, de teatre musical, pues, que engloba interpretació, cant i dansa, a Aules, l'escola de Daniel Anglès, d'allí a Barcelona, que la veritat és que és el nivell de formació artística completa, que és el que demanen avui en dia. Era el que vaig trobar més complet, i estic superagraït d'haver fet allí tot, perquè, clar, moltes coses vaig començar quasi
1: claro.
3: De nou.
1: Claro,
3: però
1: és veritat.
3: Però molt desganes i molta, sí,
1: molt
3: molta
1: bé.
3: Il·lusió.
1: Llavors, un ebrenc a Barcelona, tema dialèctic, què? Perquè, claro, no estem parlant d'ara, que per sort s'està visibilitzant molt el nostre dialecte,
3: sí,
1: i això
3: s'agraeix
1: des d'aquí a tota la gent que ho ha anat treballant i ho ha aconseguit, perquè en aquell moment no era tan fàcil parlar el dialecte d'aquí, allà.
3: Correcte. I tinc una cosa, una anècdota curiosa, de que, mira, clar, jo vaig ser el primer i després doncs, vaig arrastrar companyes d'aquí que van anar a estudiar el mateix que jo. I a mi al principi doncs, els donava l'atenció paraules que dia concretes o algo,
1: claro.
3: De fet, inconscientment he adaptat d'allà, que clar, lo clar, no paro de dir-lo sense voler. I no vull dir-lo, saps? O por, també, a més de demòdic, por. I me dien quan venien elles els altres anys després de mi, dient, parla com igual com tu. Dic, home, què us pensàveu? Que
1: claro.
3: Jo m'ho inventava?
1: És que, clar.
3: Saps? O sigui, no és lo cas.
1: Claro, és que és així, és curiós.
3: Però sí, bé, no, cap problema. A veure,
1: molt bé.
3: Si no mantenia, me faig entendre.
1: Molt bé. Doncs pues, ara sí que m'agradaria parlar de projectes de futur, primer que res, i després ja parlarem en lo creador d'esta cançó que comentàvem al principi, però parlem una mica dels teus projectes de futur.
3: Ara així com podria ser una obra, però encara no està clar. És que clar, parlar d'aquestes coses, projecte de futur, a vegades és complicat perquè són processos de càsting que no saps ben bé ni jo mateix m'agradaria saber més del que sé, saps? T'ho juro, perquè tinc moltes ganes. I podria ser una cosa audiovisual, també, de com una cosa de ficció, d'una sèrie. I podria ser també, pues, això d'esta obra, que seria un petit format, tipus microteatre, però que podria ser molt xulo.
1: Molt bé. On t'agradaria arribar? Això sí que m'agradaria que ho contestessis. Somiant allò sense límits. Somiar és gratis, home, al final, eh?
3: A fer una cosa, si jo que sé, teatre o audiovisual, però que sempre ho penso, no? Que m'ha passat aquí a vegades en papers petits aquí a l'auditori, que sigui com que ho faig tan bé, que pugui transmetre algo molt important a algú i que me, després, no les gràcies, però que diguen, hòstia, m'has fet sortir d'allí pensant de...
1: Claro.
3: Això, i sent una persona diferent, buah, la veritat, també s'ha fet la pell d'allí.
1: O sigui que...
3: Te ho juro.
2: Sí. No, que guai. I al final també, si hi ha gent més petita que li agradaria dedicar-se al món de la interpretació, del món del musical, m'agradaria que potser poguessis fer una reflexió de és necessari ser famós per a viure del món?
3: Jo sempre ho he dit, ser famós no, perquè realment a mi podria treballar al teatre de baix de casa, que ja estaria feliç, i no és ser famós, però és això que t'ho dic, que vingui una persona, allò que no estàs dins del teu paper, i que et digui, ai, gràcies, perquè em vas fer pensar tant que me'n vaig anar a casa pensant, i tu estàs una altra cosa. Ai, jo trobo que això no és famós, però és com un reconeixement a la teua feina que estàs fent, potser ben feta, de que t'agrada.
1: Claro.
3: Sí.
1: Claro, és que al final és veritat, la satisfacció no és que tothom te conegui, no? Sinó sí. Que a qui et coneix, o qui ve a veure la teua faena, qui consumís la teua faena, per dir-ho així, pues s'emporta algo i algo
3: que,
1: xulo.
3: Sí, a veure, es pot ser molt dolent, esperem que sempre pugui
1: ser. Sí, home, claro.
3: Coses, aunque siguin dolentes, que te siguen para ver
1: claro.
3: A tu, saps?
1: Claro.
3: Sí, clar.
1: Molt bé, pues ara, si et sembla, Josep, anem a escoltar un petit fragment de Mode Avió mentre connectem amb lo creador d'esta cançó i parlem de la cançó, que és lo últim que coneixem de tu.
3: Vale.

0: d'Avió, que ja hem escoltat un fragment en la teua veu, Josep, eh? Mm-hmm. I donem pas ara a Ernest, que és, bueno, del projecte Estiu 22, que és, bueno, és qui ha creat esta cançó, este mode d'Avió. Ernest, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, encantats de conèixer-te i anem a parlar ara d'este mode d'Avió, anem a parlar del teu projecte Estiu 22. Bé, per començar, explica'ns què és Estiu 22.
1: Mira, Estiu 22 és un projecte que neix arrel de decidir-me a fer música en català. Jo, com a productor, fa més d'11 anys que treballo. Feia música potser més dance, més electrònica, podríem dir. I, aquest estiu, donant voltes, que sempre, ostres, em costava molt el tema de les lletres i de més, sempre lletres en anglès, i havia de tirar de gent que fos més nativa i de més, per veure si aquella lletra transmetia o tenia sentiment o quedava bé, simplement, no? I vaig dir, coi, per què no faig música en català, que és la meva llengua? Avui en dia el català ja... La música catalana ha canviat molt, perquè abans sí que es reservava molt com per grups de pop rock, grups potser més alternatius, però avui en dia ja està molt fusionada amb estils de música que jo més toco, saps? Més tipus dance, més urbà, més d'aquests estils. I dic, ostres, doncs vaig a provar. I llavors, aquí va néixer Estiu 22. Vaig fer un primer tema, vaig treure un primer single, que es diu El meu àngel. Està funcionant bastant bé, vull dir, n'estic molt content. I res, això em va animar més i a seguir. I amb aquest últim que hem tret, que és el de mode avió, amb el Josep.
2: I com va arribar este mode avió?
1: Com va arribar? A veure, és la història una miqueta bàsica de lo que fem molta gent quan arriba el cap de setmana, no? Ja dius, ostres, quedo amb els amics, prenc unes birres, unes copes o unes aigües, on surts, el que vulgueu, i escolto musiqueta, m'animo, surto de festa i arriba aquell moment d'evasió, no? De que potser es crea unes mirades interessants, la música que et transporta a un altre ambient, i és en aquell moment en què dius, poso un mode avió, ja que encara que sigui simbòlicament vol dir que ningú em molesti, ara estic jo al meu rotllo, amb les meves coses, que tot lo de més esperi i anem a disfrutar-ho. És una miqueta aquest el concepte.
0: Molt bé. Per què vas triar la veu de Josep i no una altra veu?
1: Doncs mira, em va arribar el contacte del Josep a través d'un altre artista, d'un altre cantant, que és l'Eric Alés, i ell em va recomanar varis contactes que ell tenia, perquè jo li dic, esclar, jo vull gravar amb gent, però amb gent que puguem tenir contacte, que puguem quedar a l'estudi. Hi ha productors que treballen a distància amb cantants, doncs que potser els tenen a centenars de quilòmetres, o potser fins i tot a l'altra punta. Jo volia algú amb qui pugui quedar, amb qui el dia demà també es pugui defensar un directe i es pugui treballar realment cara a cara, no? Llavors, dins dels contactes que em va passar, la veu del Josep m'encaixava també la seva imatge, òbviament, i l'accent. L'accent particular.
0: Claro, l'ebrenc, no?
1: De Lleida, i ell em diu, no, és Terres de l'Ebre. I dic, vale, perdona. Però bueno, aquest accent particular.
0: Molt bé.
1: Perquè jo la lletra ja la tenia molt matitzada, pràcticament tota matitzada. I llavors, a nivell melòdic, per la forma de pronunciar certes paraules en l'estribillo, em quedava també millor que fos una veu amb aquest accent.
0: Molt bé. Llavors, ara que esteu los dos aquí, us tenim junts, i sé que heu treballat junts cara a cara i tot, però com ha sigut treballar junts, Josep? Conta-mos tu i després, Ernest, ja mos fas tu quatre pinzellades, també.
1: Ok.
3: Vaig intentar això, no donar-li molta feina a lo que ell potser tenia en ment i establert per ell, i que intentés encaixar a lo que ell volia fer i la idea que ell tenia. Jo crec que va ser fàcil, m'ho va posar molt fàcil tot. S'ha de dir des del primer moment.
0: I tu, Ernest, què diràs de Josep? Com si no estigués davant, eh?
1: No, jo, mira, precisament de les coses que anava a dir és que m'ho va posar molt fàcil en quant a que de seguida que li vaig fer la proposta, que el primer contacte va ser via internet, no sé si va ser via Instagram ara, si no me'l recordo, de seguida hi va haver una predisposició per part seva. Llavors, vam quedar un diumenge, crec que va ser, perquè vingués a l'estudi, a ensenyar-li quina era la cançó, quina era la proposta i a més. Jo soc bastant recelós amb el que és ensenyar o enviar cançons que encara no estan acabades, no han sortit. Llavors m'estimava més no enviar-li, que vingués, veure'l, parlar amb ell, veure també quin és el feedback realment que tenia amb la melodia que jo havia preparat, amb la lletra, i aviam que em digués. I realment va ser molt senzill, va ser aquell diumenge ens ho vam mirar, li va agradar, o almenys això em va transmetre, i vam quedar al cap de dos dies, diria jo que va ser.
3: Sí.
1: Gravar va ser bastant senzill, amb una hora i mitja jo crec que ho teníem tot rematat.
3: Sí? Era raro, me feia raro i tot que fos tan ràpid.
0: Sí, no?
3: I diria, segur, sí, segur que està bé, no en gravem una altra.
1: Sí,
3: ja us juro,
1: jo patia, patia alguna toma més.
3: Jo patia.
1: Realment vam tenir moltes tomes gravades, i després jo ja faig una selecció en escoltant amb cura quines són les millors, òbviament, com, doncs, com fa qualsevol artista, no? Però va ser senzill, perquè ell ja es duia la lletra presa de piapà, ja s'ho duia treballat.
2: Sí. Bueno, per tant, després d'este match artístic, podria ser el primer projecte junts, no? Podrien haver...
0: Lo primer de mes, no?
2: Claro, no?
3: Ojalá, sí, mira.
1: Ah, bueno, no, clar, d'altres en poden venir, òbviament, sí, sí. Aviam, estiu 22, el projecte és que cada cançó, cada producció... la vaig buscant un intèrpret diferent o l'intèrpret idoni per aquella tipus de cançó, però òbviament d'aquí aquests mesos probablement hi hagi una altra cançó que digui, ostres, aquí em torna a quadrar la veu del Josep.
4: Però... Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
7: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
0: Bé, no m'ha acabat d'escoltar l'entrevista sencera. Cal dir que sencera està al lloc web d'Imagina Ràdio i ara pues, anem a per l'informatiu, que són ja les 9 del matí. Tenim amb nosaltres a Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
9: Molt bon dia, Imma.
0: Agricultura inicia els treballs per habilitar un eix de confinament d'incendis forestals entre Rasquera i el Perelló.
9: L'actuació preveu reduir la vegetació baixa en unes 320 hectàrees properes a les serres de Cardó i del Boix. L'objectiu és dificultar la propagació del foc cap a zones de protecció prioritària com les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. El projecte respon sobretot a l'abandonament progressiu de conreus de la plana del Burgà i als efectes cada vegada més intensos del canvi climàtic. Les tasques per crear aquest eix, un dels 5 considerats prioritaris a Catalunya, han començat al sector del Coll de la Granada, al límit dels dos termes municipals, com on s'efectuen estassades selectives de matolls.
0: Miquel Cervelló assumeix l'alcaldia de Riba-roja d'Ebre en el tram final del mandat.
9: El canvi pactat a l'inici de la legislatura es va formalitzar en el ple municipal amb 5 vots favorables del govern i 4 vots en contra del grup de l'oposició Riba-roja Reviu. Cervelló, que fins ara havia estat primer tinent d'alcaldia, assumeix el càrrec després d'haver gestionat àrees com benestar social, esports, salut i medi ambient. En el seu discurs va reivindicar un mandat marcat per la proximitat i la continuïtat dels projectes ja en marxa, a més d'un compromís especial amb el repte demogràfic del municipi. També va tenir paraules de reconeixement per l'alcalde sortint, Antonio Suárez, així com per als treballadors municipals i les persones que contribueixen al funcionament quotidià del municipi.
0: La Fira d'Ocupació Més 45 reunirà empreses a Remolins per connectar experiència i oportunitats laborals.
9: Avui dijous, a partir de les 9 del matí, el Pavelló Firal acull la tercera edició de la Fira, que es consolida com un punt de trobada entre empreses i persones majors de 45 anys que busquen noves oportunitats laborals. Enguany hi participen 41 empreses que oferiran entrevistes i contactes directes amb candidats durant tot el matí. A més, la Fira incorpora un programa de xerrades i activitats centrades en la millora de l'ocupabilitat i el valor de l'experiència professional. També se celebrarà la conferència de l'alpinista Òscar Cadiac en una jornada que vol reivindicar el talent sènior com a peça clau del mercat laboral.
10: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
11: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
10: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
11: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
10: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: De bon matí, Imagina Ràdio.
12: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
0: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
13: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 30 graus a les hores centrals.
0: Molt bé, Andrea, moltes gràcies, que passes bon dia i fins demà.
13: Fins demà.
0: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i, si no, a més, també pots connectar-te a través d'imaginaradio.cat per ampliar informació.
14: Recordes això?
15: Somriu!
16: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
17: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
18: Demana la teva primera visita gratuïta.
19: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
18: O ebreclinicdental.com.
19: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
18: O montsiadental.com.
19: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
18: O azahardental.com.
19: Fes com jo i somriu a la vida.
4: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
20: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
0: I bé, abans de les 9, abans de l'informatiu, parlàvem sobre l'artista en postit Josep Pons, també parlàvem sobre la cançó Mode Avió, el projecte Estiu 22, i ara sí, ara escoltaràs sencera la cançó, és la cançó en català avui aquí al De Bon Matí, i com dèiem, pues, des d'Estiu 22, amb la veu de Pons Bel, que és Josep Pons, pues, tenim Mode Avió. Que...

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio. De bo.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
4: I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir mateix. Comencem amb la 649. La combinació ha estat la formada pel 5, el 16, 21, 37, 43 i 46. El complementari, el 47, i reintegrament, el número 3. Els números de la Bonoloto han estat el 2, el 3, el 26, 35, 43 i 49. Complementari el 39 i reintegrament el número 2. Els números del trio han sigut el 2, el 2 i el 9 i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 85.677 i la sèrie, la 43.

fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: You said forever, now I drive alone.
1: De Bon Matí, Imagina Radio.
2: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
2: per sentir.

0: Dani Fernández en la canción Me has invitado a bailar.
1: Exits, les 24 hores del dia. Imagina Radio.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esquart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esquart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 706942.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Bé, i ara és hora, pues, de parlar del temps. Avui és dijous, cal parlar de temps, de temperatures, de, del que vindrà de cara al cap de setmana, i això ho farem amb Eloi Cosó, de la Fundació Mercè Pla. Eloi no està amb nosaltres als estudis, però sí que ens ha passat, bueno, ja ha fet els deures, com sempre, i ens ha passat la previsió del temps. Així que, Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma, què tal? Doncs acabem aquesta setmana lectiva, en què avui encara baixarà un pelet la temperatura per sota de la mitjana climàtica, entre 1 grau i 2, poca cosa, però notarà, doncs, aquest descens tèrmic a primera hora del matí, també durant el centre del dia, a màximes al voltant de 24-25 graus cap a l'interior de l'Ebre, 27-28 graus cap a l'extrem sud, amb una calor molt continguda i sense fer-se pesada de moment. Però bé, semblaria que a partir del divendres i durant el cap de setmana la calor tornarà a repuntar posicions, tornarà a agafar embranzida de forma molt acusada, i la setmana vinent la podem encarar força càlida per l'època, entre 5 i 6 graus, i veurem si els models, com van dient ara mateix, a partir del remet de Sant Joan i més cap endavant, podem tenir una onada de calor a màximes molt i molt altes per l'època. Anirem seguint tot això.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
1: I de seguida, en poc més de 3 minuts, arribem a les 9:30 del matí. Avui marxem amb la veu de Lola Young. La cançó la coneixes perfectament, es diu Messi. I d'aquesta manera, pues, posem el punt final al de bon matí. A les 9:30, 30 minuts de música sense pausa. I tu i jo ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.

0: 60 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio. Imagina. Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Agricultura inicia els treballs per habilitar un eix de confinament d'incendis forestals entre Rasquera i el Perelló. L'actuació preveu reduir la vegetació baixa en unes 320 hectàrees properes a les serres de Cardó i del Boix. L'objectiu és dificultar la propagació del foc cap a zones de protecció prioritària com les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. El projecte respon sobretot a l'abandonament progressiu de conreus a la plana del Burgar i als efectes cada vegada més intensos del canvi climàtic. Les tasques per crear este eix, un dels 5 considerats prioritaris a Catalunya, han començat al sector del Coll de la Granada, al límit dels dos termes municipals, on s'efectuen estassades selectives de matolls. Miquel Cervelló assumeix l'alcaldia de Riba-roja d'Ebre en el tram final del mandat. El canvi pactat a l'inici de la legislatura es va formalitzar en el ple municipal amb 5 vots favorables del govern i 4 vots en contra del grup de l'oposició Riba-roja Reviu. Cervelló, que fins ara havia estat primer tinent d'alcaldia, assumeix el càrrec després d'haver gestionat àrees com benestar social, esports, salut i medi ambient. En el seu discurs va reivindicar un mandat marcat per la proximitat i la continuïtat dels projectes ja en marxa, a més d'un compromís especial amb el repte demogràfic del municipi. També va tenir paraules de reconeixement per l'alcalde sortint, Antonio Suárez, així com per als treballadors municipals i les persones que contribueixen al funcionament quotidià del municipi. La Fira d'Ocupació Més 45 reunirà empreses a Remolins per connectar experiència i oportunitats laborals. Avui dijous, a partir de les 9 del matí, el pavelló Firal acull la tercera edició de la Fira, que es consolida com un punt de trobada entre empreses i persones majors de 45 anys que busquen noves oportunitats laborals. Enguany, hi participen 41 empreses que oferiran entrevistes i contactes directes amb candidats durant tot el matí. A més, la Fira incorpora un programa de xerrades i activitats centrades en la millora de l'ocupabilitat i el valor de l'experiència professional. També se celebrarà la conferència de l'alpinista Òscar Cadiach en una jornada que vol reivindicar el talent sènior com a peça clau del mercat laboral.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: I un bon consell? On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu. Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Catalunya torna a Galícia.
6: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
5: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
6: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
7: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
8: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
8: I per tot el que viurem.
7: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
9: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Agricultura inicia els treballs per habilitar un eix de confinament d'incendis forestals entre Rasquera i el Perelló. L'actuació preveu reduir la vegetació baixa en unes 320 hectàrees properes a les serres de Cardó i del Boix. L'objectiu és dificultar la propagació del foc cap a zones de protecció prioritària com les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. El projecte respon, sobretot, a l'abandonament progressiu de conreus a la plana del Burgar i als efectes cada vegada més intensos del canvi climàtic. Les tasques per crear este eix, un dels 5 considerats prioritaris a Catalunya, han començat al sector del Coll de la Granada, al límit dels dos termes municipals, on s'efectuen estassades selectives de matolls. Miquel Cervelló assumeix l'alcaldia de Riba-roja d'Ebre en el tram final del mandat. El canvi, pactat a l'inici de la legislatura, es va formalitzar en el ple municipal amb 5 vots favorables del govern i 4 vots en contra del grup de l'oposició Riba-roja Reviu. Cervelló, que fins ara havia estat primer tinent d'alcaldia, assumeix el càrrec després d'haver gestionat àrees com benestar social, esports, salut i medi ambient. En el seu discurs, va reivindicar un mandat marcat per la proximitat i la continuïtat dels projectes ja en marxa, a més d'un compromís especial amb el repte demogràfic del municipi. També va tenir paraules de reconeixement per l'alcalde sortint, Antonio Suárez, així com per als treballadors municipals i les persones que contribueixen al funcionament quotidià del municipi. La Fira d'Ocupació Més 45 reunirà empreses a Remolins per connectar experiència i oportunitats laborals. Avui dijous, a partir de les 9 del matí, el pavelló Firal acull la tercera edició de la Fira, que es consolida com un punt de trobada entre empreses i persones majors de 45 anys que busquen noves oportunitats laborals. Enguany, hi participen 41 empreses que oferiran entrevistes i contactes directes amb candidats durant tot el matí. A més, la Fira incorpora un programa de xerrades i activitats centrades en la millora de l'ocupabilitat i el valor de l'experiència professional. També se celebrarà la conferència de l'alpinista Òscar Cadiach en una jornada que vol reivindicar el talent sènior com a peça clau del mercat laboral. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació.

0: Ràdio mil·lenària i d'un territori únic.
1: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
0: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@euces.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.

0: poble sec.
1: Imagina Ràdio.
2: I will survive without you.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'expresident i l'extesorer de la cooperativa de l'Aldea assenyalen l'exgerent com a responsable de la gestió financera. Fernando Falcó i Joan Gilabert han declarat en una nova jornada del judici per la fallida que se celebra a l'Audiència de Tarragona. Tots dos han assegurat que no tenien formació específica sobre inversions ni conceptes econòmics i que es refiaven de l'acusat Daniel Ferrer. Falcó ha declarat que Ferrer era qui donava les explicacions, tot i que a les actes aparegui que les feia ell. Gilabert ha afirmat que el gerent ho manegava tot i que mai li van comunicar que la cooperativa tenia dificultats econòmiques. L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta restaura i exposa al públic els primers pergamins en hebreu trobats a les Terres de l'Ebre. Els documents d'entre finals del segle XIV i principis del segle XV van aparèixer de forma casual a principis de 2024 a les dependències de Casa Coll, a Villalba dels Arcs. Es trobaven dins les cobertes de dos llibres que van ser enquadernats força dècades després. El propietari del fons de Casa Coll, Joaquín Ferrer, va acabar fent donació a l'arxiu d'un total de 33 volums, entre els quals els que contenien els pergamins. Un cop restaurats, el professor jubilat de la Universitat de Granada, José Ramón Ayasó, va concloure que formaven part d'un rotlle de la Bíblia hebrea coneguda com Torà. Horta de Sant Joan acollirà el primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El congrés, que se celebra avui i demà al celler Les Vinyes del Convent, reunirà administracions, empreses i agents del territori en una jornada que vol reforçar la Reserva de la Biosfera com a eina de desenvolupament i impulsar la innovació i la sostenibilitat al territori. El programa inclou ponències, taules rodones i espais de networking centrats en la bioeconomia, la digitalització i el turisme sostenible. Amb esta primera edició, es busca consolidar un espai de debat i intercanvi d'idees, reforçant el paper de les comarques ebrenques com a referent en sostenibilitat i desenvolupament equilibrat. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Godall, 29 a Prat de Comte i 31 graus a Miravet i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres, menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@eucest.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euces, fes de la teva passió la teva professió.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'expresident i l'extesorer de la cooperativa de l'Aldea assenyalen l'exgerent com a responsable de la gestió financera. Fernando Falcó i Joan Gilabert han declarat en una nova jornada del judici per la fallida que se celebra a l'Audiència de Tarragona. Tots dos han assegurat que no tenien formació específica sobre inversions ni conceptes econòmics i que es refiaven de l'acusat Daniel Ferrer. Falcó ha declarat que Ferrer era qui donava les explicacions, tot i que a les actes aparegui que les feia ell. Gilabert ha afirmat que el gerent ho manegava tot i que mai li van comunicar que la cooperativa tenia dificultats econòmiques. L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta restaura i exposa al públic els primers pergamins en hebreu trobats a les Terres de l'Ebre. Els documents d'entre finals del segle XIV i principis del segle XV van aparèixer de forma casual a principis de 2024 a les dependències de Casa Coll, a Villalba dels Arcs. Es trobaven dins les cobertes de dos llibres que van ser enquadernats força dècades després. El propietari del fons de Casa Coll, Joaquín Ferrer, va acabar fent donació a l'arxiu d'un total de 33 volums, entre els quals els que contenien els pergamins. Un cop restaurats, el professor jubilat de la Universitat de Granada, José Ramón Ayasó, va concloure que formaven part d'un rotlle de la Bíblia hebrea coneguda com Torà. Horta de Sant Joan acollirà el primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El congrés, que se celebra avui i demà al celler Les Vinyes del Convent, reunirà administracions, empreses i agents del territori en una jornada que vol reforçar la Reserva de la Biosfera com a eina de desenvolupament i impulsar la innovació i la sostenibilitat al territori. El programa inclou ponències, taules rodones i espais de networking centrats en la bioeconomia, la digitalització i el turisme sostenible. Amb esta primera edició es busca consolidar un espai de debat i intercanvi d'idees, reforçant el paper de les comarques ebrenques com a referent en sostenibilitat i desenvolupament equilibrat. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Godall, 29 a Prat de Comte i 31 graus a Miravet i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara que estem sentats

0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
6: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
7: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
8: Serà Nit Remember.
9: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
9: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
9: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
7: A la coberta dels lligallos.
9: Organitza penya taurina Mai Acabem.

fet un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Consell d'Administració de GESAT Tortosa rebutja el nomenament del regidor d'Esquerra de Reus, Òscar Subirats, com a gerent. Subirats és historiador i ha presidit diversos organismes sanitaris de Reus i també de Sagesa Ginsa, del qual l'Hospital de Jesús es va desvincular després de prop de 20 anys. Així i tot, des de Junts per Tortosa han remarcat que Subirats no acredita 3 anys d'experiència en gestió sanitària, com marcaven les bases del concurs, perquè no ha tingut funcions executives en aquest àmbit. Per aquest motiu, Junts denuncia un procés de selecció irregular. GPEC-EDC reclama una millora del cabal ecològic de l'Ebre en les al·legacions a l'esquema provisional de temes importants del pla hidrològic. El grup reivindica que els cabals dels canals de rec siguin considerats ecològics a escala funcional per a llacunes i badies sense reduir el cabal ambiental del riu. Amb aquests criteris, alineats amb la plataforma en defensa de l'Ebre, han presentat al·legacions als ETI del Pla Hidrològic de l'Ebre per al quart cicle 2028-2033. L'entitat ecologista apunta que quan es parla dels cabals del riu es fa referència tant a líquids com a les aportacions de sediments sòlids. El Perelló va acollir la sortida de la primera etapa de la 63a Volta Ciclista Internacional a la província de Tarragona. A les 5 de la tarda del dimarts es va donar el tret de sortida després d'un matí en què la zona esportiva es va convertir en el centre logístic de la prova amb equips i corredors ultimant preparatius. La jornada va incloure un recorregut de 108 quilòmetres, ràpid i disputat, amb Vilanova d'Escornalbou com a punt més alt del traçat. També es va viure el tall de cinta inaugural, protagonitzat pel ciclista local Oriol Citigubau, juntament amb l'alcalde Sam Ferrer. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen com ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Godall, 29 a Prat de Comte i 31 graus a Miravet i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres.

0: Més info, www.martinezparis.com.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Consell d'Administració de Gesat Tortosa rebutja el nomenament del regidor d'Esquerra de Reus, Òscar Subirats, com a gerent. Subirats és historiador i ha presidit diversos organismes sanitaris de Reus i també de Sagesa Ginsa, del qual l'Hospital de Jesús es va desvincular després de prop de 20 anys. Així i tot, des de Junts per Tortosa han remarcat que Subirats no acredita 3 anys d'experiència en gestió sanitària, com marcaven les bases del concurs, perquè no ha tingut funcions executives en aquest àmbit. Per aquest motiu, Junts denuncia un procés de selecció irregular. GPEC-EDC reclama una millora del cabal ecològic de l'Ebre en les al·legacions a l'esquema provisional de temes importants del pla hidrològic. El grup reivindica que els cabals dels canals de rec siguin considerats ecològics a escala funcional per a llacunes i badies sense reduir el cabal ambiental del riu. Amb aquests criteris, alineats amb la plataforma en defensa de l'Ebre, han presentat al·legacions als ETI del Pla Hidrològic de l'Ebre per al quart cicle 2028-2033. L'entitat ecologista apunta que quan es parla dels cabals del riu es fa referència tant a líquids com a les aportacions de sediments sòlids. El Perelló va acollir la sortida de la primera etapa de la 63a Volta Ciclista Internacional a la província de Tarragona. A les 5 de la tarda del dimarts es va donar el tret de sortida després d'un matí en què la zona esportiva es va convertir en el centre logístic de la prova amb equips i corredors ultimant preparatius. La jornada va incloure un recorregut de 108 quilòmetres, ràpid i disputat, amb Vilanova d'Escornalbou com a punt més alt del traçat. També es va viure el tall de cinta inaugural, protagonitzat pel ciclista local Oriol Citi Gubau, juntament amb l'alcalde Sam Ferrer. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen com ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Godall, 29 a Prat de Comte i 31 graus a Miravet i Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. 45 minuts d'èxit sense pausa. Només a...
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
6: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
7: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
8: Només passa una vegada l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
9: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio,

0: 45 minuts d'èxits.
1: Són les 4.
2: Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bona tarda. L'expresident i l'extesorer de la cooperativa de l'Aldea assenyalen l'exgerent com a responsable de la gestió financera. Fernando Falcó i Joan Gilabert han declarat en una nova jornada del judici per la fallida que se celebra a l'Audiència de Tarragona. Tots dos han assegurat que no tenien formació específica sobre inversions ni conceptes econòmics i que es refiaven de l'acusat Daniel Ferrer. Falcó ha declarat que Ferrer era qui donava les explicacions, tot i que a les actes aparegui que les feia ell. Gilabert ha afirmat que el gerent ho manegava tot i que mai li van comunicar que la cooperativa tenia dificultats econòmiques. L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta restaura i exposa al públic els primers pergamins en hebreu trobats a les Terres de l'Ebre. Els documents d'entre finals del segle XIV i principis del segle XV van aparèixer de forma casual a principis de 2024 a les dependències de Casa Coll, a Villalba dels Arcs. Es trobaven dins les cobertes de dos llibres que van ser enquadernats força dècades després. El propietari del fons de Casa Coll, Joaquín Ferrer, va acabar fent donació a l'arxiu d'un total de 33 volums, entre els quals els que contenien els pergamins. Un cop restaurats, el professor jubilat de la Universitat de Granada, José Ramón Ayasó, va concloure que formaven part d'un rotlle de la Bíblia hebrea coneguda com Torà. Horta de Sant Joan acollirà el primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El congrés, que se celebra avui i demà al celler Les Vinyes del Convent, reunirà administracions, empreses i agents del territori en una jornada que vol reforçar la Reserva de la Biosfera com a eina de desenvolupament i impulsar la innovació i la sostenibilitat al territori. El programa inclou ponències, taules rodones i espais de networking centrats en la bioeconomia, la digitalització i el turisme sostenible. Amb esta primera edició es busca consolidar un espai de debat i intercanvi d'idees reforçant el paper de les comarques ebrenques com a referent en sostenibilitat i desenvolupament equilibrat. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Godall, 29 a Prat de Comte i 31 graus a Miravet i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
1: Un, dos...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
6: Fa calor, fa calor.
5: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros.

0: 45 minuts sense pausa.
1: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina Ràdio.
2: Everybody get up.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'expresident i l'extesorer de la cooperativa de l'Aldea assenyalen l'exgerent com a responsable de la gestió financera. Fernando Falcó i Joan Gilabert han declarat en una nova jornada del judici per la fallida que se celebra a l'Audiència de Tarragona. Tots dos han assegurat que no tenien formació específica sobre inversions ni conceptes econòmics i que es refiaven de l'acusat Daniel Ferrer. Falcó ha declarat que Ferrer era qui donava les explicacions, tot i que a les actes aparegui que les feia ell. Gilabert ha afirmat que el gerent ho manegava tot i que mai li van comunicar que la cooperativa tenia dificultats econòmiques. L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta restaura i exposa al públic els primers pergamins en hebreu trobats a les Terres de l'Ebre. Els documents, d'entre finals del segle XIV i principis del segle XV, van aparèixer de forma casual a principis de 2024 a les dependències de Casa Coll, a Villalba dels Arcs. Es trobaven dins les cobertes de dos llibres que van ser enquadernats força dècades després. El propietari del fons de Casa Coll, Joaquín Ferrer, va acabar fent donació a l'arxiu d'un total de 33 volums, entre els quals els que contenien els pergamins. Un cop restaurats, el professor jubilat de la Universitat de Granada, José Ramón Ayasó, va concloure que formaven part d'un rotlle de la Bíblia hebrea coneguda com Torà. Horta de Sant Joan acollirà el primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El congrés, que se celebra avui i demà al celler Les Vinyes del Convent, reunirà administracions, empreses i agents del territori en una jornada que vol reforçar la Reserva de la Biosfera com a eina de desenvolupament i impulsar la innovació i la sostenibilitat al territori. El programa inclou ponències, taules rodones i espais de networking centrats en la bioeconomia, la digitalització i el turisme sostenible. Amb esta primera edició es busca consolidar un espai de debat i intercanvi d'idees, reforçant el paper de les comarques ebrenques com a referent en sostenibilitat i desenvolupament equilibrat. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb bandes de núvols alts en general. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Godall, 29 a Prat de Comte i 31 graus a Miravet i Alfara de Carles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
4: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
8: Imagina't.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Consell d'Administració de GESAT Tortosa rebutja el nomenament del regidor d'Esquerra de Reus, Òscar Subirats, com a gerent. Subirats és historiador i ha presidit diversos organismes sanitaris de Reus i també de Sagesa Ginsa, del qual l'Hospital de Jesús es va desvincular després de prop de 20 anys. Així i tot, des de Junts per Tortosa han remarcat que Subirats no acredita 3 anys d'experiència en gestió sanitària, com marcaven les bases del concurs, perquè no ha tingut funcions executives en aquest àmbit. Per aquest motiu, Junts denuncia un procés de selecció irregular. GPEC-EDC reclama una millora del cabal ecològic de l'Ebre en les al·legacions a l'esquema provisional de temes importants del pla hidrològic. El grup reivindica que els cabals dels canals de rec siguin considerats ecològics a escala funcional per a llacunes i badies sense reduir el cabal ambiental del riu. Amb aquests criteris, alineats amb la plataforma en defensa de l'Ebre, han presentat al·legacions als ETI del Pla Hidrològic de l'Ebre per al quart cicle 2028-2033. L'entitat ecologista apunta que quan es parla dels cabals del riu es fa referència tant a líquids com a les aportacions de sediments sòlids. El Perelló va acollir la sortida de la primera etapa de la 63a Volta Ciclista Internacional a la província de Tarragona. A les 5 de la tarda del dimarts es va donar el tret de sortida després d'un matí en què la zona esportiva es va convertir en el centre logístic de la prova amb equips i corredors ultimant preparatius. La jornada va incloure un recorregut de 108 quilòmetres, ràpid i disputat, amb Vilanova d'Escornalbou com a punt més alt del traçat. També es va viure el tall de cinta inaugural, protagonitzat pel ciclista local Oriol Citigubau, juntament amb l'alcalde Sam Ferrer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un dia assolellat a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
6: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
7: Serà Nit Remember.
8: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
6: 13 de juny.
8: 13 de juny.
6: A partir de les 12 de la nit.
8: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
6: A la coberta dels lligallos.
8: Organitza penya taurina Mai Acabem.
9: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El Consell d'Administració de GESAT Tortosa rebutja el nomenament del regidor d'Esquerra de Reus, Òscar Subirats, com a gerent. Subirats és historiador i ha presidit diversos organismes sanitaris de Reus i també de Sagesa Ginsa, del qual l'Hospital de Jesús es va desvincular després de prop de 20 anys. Així i tot, des de Junts per Tortosa han remarcat que Subirats no acredita 3 anys d'experiència en gestió sanitària, com marcaven les bases del concurs, perquè no ha tingut funcions executives en aquest àmbit. Per aquest motiu, Junts denuncia un procés de selecció irregular. GPEC-EDC reclama una millora del cabal ecològic de l'Ebre en les al·legacions a l'esquema provisional de temes importants del pla hidrològic. El grup reivindica que els cabals dels canals de rec siguin considerats ecològics a escala funcional per a llacunes i badies sense reduir el cabal ambiental del riu. Amb aquests criteris, alineats amb la plataforma en defensa de l'Ebre, han presentat al·legacions als ETI del Pla Hidrològic de l'Ebre per al quart cicle 2028-2033. L'entitat ecologista apunta que quan es parla dels cabals del riu es fa referència tant a líquids com a les aportacions de sediments sòlids. El Perelló va acollir la sortida de la primera etapa de la 63a Volta Ciclista Internacional a la província de Tarragona. A les 5 de la tarda del dimarts es va donar el tret de sortida després d'un matí en què la zona esportiva es va convertir en el centre logístic de la prova amb equips i corredors ultimant preparatius. La jornada va incloure un recorregut de 108 quilòmetres, ràpid i disputat, amb Vilanova d'Escornalbou com a punt més alt del traçat. També es va viure el tall de cinta inaugural, protagonitzat pel ciclista local Oriol Citigubau, juntament amb l'alcalde Sam Ferrer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un dia assolellat a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla, Yalea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@eucest.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El club de Birles Perelló suma 2 campions de Catalunya individual. Celebrat a la Sénia, el club ha brillat amb la classificació de 5 esportistes per a la fase final reservada als millors jugadors del país. L'actuació més destacada va arribar amb els títols de campions de Catalunya aconseguits per Dària Gil-Giantau en categoria infantil femenina i Aaron Brull-Barberà en categoria benjamina masculina. A més, Aaron Brull també va obtenir el reconeixement al bitllaire amb la puntuació més alta de tota la competició. Aquests resultats confirmen l'excel·lent temporada del club perellonenc i el bon nivell de la seva base esportiva. La formació contínua i orientació professional arriba a gairebé 2.800 treballadors de les Terres de l'Ebre amb 1,3 milions d'euros d'inversió durant l'últim any. La major part dels participants han rebut formació en àmbits com la salut i l'atenció a les persones, les competències transversals, els serveis a les empreses i l'agroalimentació. Paral·lelament, el programa d'orientació laboral Projecta't ha donat suport a 96 persones que buscaven reorientar la seva carrera professional o impulsar nous projectes. Les dades es van presentar durant una visita a les instal·lacions de BEM, Previform de Móra d'Ebre, una de les entitats col·laboradores en la impartició d'aquesta formació al territori. I en agenda, la 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer, Ebre Terra de Vent, oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa. El certamen se celebrarà demà divendres, dia 12, i dissabte 13 de juny, als carrers i places del centre històric de la ciutat, i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació, hi haurà els concerts de los Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Cat Lounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No cal anar a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un dia assolellat a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem. Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
6: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El Club de Birles Perelló suma 2 campions de Catalunya individual. Celebrat a la Sénia, el club ha brillat amb la classificació de 5 esportistes per a la fase final reservada als millors jugadors del país. L'actuació més destacada va arribar amb els títols de campions de Catalunya aconseguits per Dària Gil-Giantau en categoria infantil femenina i Aaron Brull-Barberà en categoria benjamina masculina. A més, Aaron Brull també va obtenir el reconeixement al bitllaire amb la puntuació més alta de tota la competició. Aquests resultats confirmen l'excel·lent temporada del club perellonenc i el bon nivell de la seva base esportiva. La formació contínua i orientació professional arriba a gairebé 2.800 treballadors de les Terres de l'Ebre amb 1,3 milions d'euros d'inversió durant l'últim any. La major part dels participants han rebut formació en àmbits com la salut i l'atenció a les persones, les competències transversals, els serveis a les empreses i l'agroalimentació. Paral·lelament, el programa d'orientació laboral Projecta't ha donat suport a 96 persones que buscaven reorientar la seva carrera professional o impulsar nous projectes. Les dades es van presentar durant una visita a les instal·lacions de BEM, Previform de Móra d'Ebre, una de les entitats col·laboradores en la impartició d'aquesta formació al territori. I en agenda, la 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer, Ebre Terra de Vent, oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa. El certamen se celebrarà demà divendres, dia 12, i dissabte 13 de juny, als carrers i places del centre històric de la ciutat, i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació, hi haurà els concerts de lo Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Cat Lounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No cal anar a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un dia assolellat a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El Club de Birles Perelló suma 2 campions de Catalunya individual. Celebrat a la Sénia, el club ha brillat amb la classificació de 5 esportistes per a la fase final reservada als millors jugadors del país. L'actuació més destacada va arribar amb els títols de campions de Catalunya aconseguits per Dària Gil-Jantau en categoria infantil femenina i Aaron Brull-Barberà en categoria benjamina masculina. A més, Aaron Brull també va obtenir el reconeixement al bitllaire amb la puntuació més alta de tota la competició. Aquests resultats confirmen l'excel·lent temporada del club perellonenc i el bon nivell de la seva base esportiva. La formació contínua i orientació professional arriba a gairebé 2.800 treballadors de les Terres de l'Ebre amb 1,3 milions d'euros d'inversió durant l'últim any. La major part dels participants han rebut formació en àmbits com la salut i l'atenció a les persones, les competències transversals, els serveis a les empreses i l'agroalimentació. Paral·lelament, el programa d'orientació laboral Projecta't ha donat suport a 96 persones que buscaven reorientar la seva carrera professional o impulsar nous projectes. Les dades es van presentar durant una visita a les instal·lacions de BEM, Previform de Móra d'Ebre, una de les entitats col·laboradores en la impartició d'aquesta formació al territori. I en agenda, la 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer, Ebre Terra de Vent, oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa. El certamen se celebrarà demà divendres, dia 12, i dissabte 13 de juny, als carrers i places del centre històric de la ciutat, i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació, hi haurà els concerts de los Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Cat Lounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No cal anar a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un dia assolellat a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Ràdio.
3: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina Ràdio. Imagina.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.